0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre...
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrocs.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer
0: això. FM, app i 3CAT.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Escolta, Zicat,

Continuen també nadant aquest estiu. Són els reis del K-pop BTS amb Swim. I en punxa un quart de deu anem a posar-hi a Jason Derulo. Yo.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: Doncs avui es publica el nou i cinquè treball de Sam Smith amb cançons tan genials com aquesta, Oh Mother.
1: Escolta, Zicat.

Nou èxit per aquest estiu de Calvin Harris i una cançó que entra perfectament de cara al cap de setmana, el Satisfy. I ara tenim a Bali 13 cantant això de No Money.

Desdicat ha estat la nostra proposta per l'estiu. Us amb Soc un bohemi, un dia qualsevol d'agost. Anem a compartir també a 24K Golden amb Liam Dior. És el mood.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Així és com s'ha una mirada crítica a la transformació de Mallorca i als efectes del turisme amb Amulet in Paradise. I també tenim a en Matu, en Maig, jugant foc.

repassant un altre dels èxits més virals de Dua Lipa, Don't Start Now, i sense adonar-nos-en, el nostre cos també s'apodera del ritme amb els

0: és Guitarrica de la Fuente, que també es passarà pel festival B al Parc del Fòrum el proper 19 de setembre. I avui no fa massa dia de biquini, ens el traiem ara amb fades.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Abans que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini, biquini. Amb tots vosaltres, el Deus.

Una onada més i també una cançó més que ens serveix per conèixer el talent de l'Edgar Mesalles. I avancem a les 10:04, també amb Lisa, Anita i Rema, a Ritme de Goals. Yes,

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.

tenim preparant nou treball i avui passaran, si la pluja ho permet, per les festes del barri de Gràcia. Al·lèrgiques al polen i també lluna plena. Són els clàssics.

Computer. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

deixem enrere el Martí Vilaseca, Jove Dry, i ara deixem posar-te la Maria Jaume amb Festa i Drama. En 4 minuts arribem a 2:15.

0: viure dins de mi.
1: Novetats que refresquen l'època més calorosa de l'any i de Cora. Anem a fer memòria amb Hayden James, Just Friends.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

és en Niall Horan, l'ex One Direction, acompanyant a Miles Smith. I així anem passant plegats el matí del divendres 21 d'agost. Ara amb Dan Peralbo i el Convoy. Un bitllet per tu.

tornem directes a disfrutar d'una altra hora de música i aquí teníem la primera, Mimi Webb. I per aquí, a més, també rodaran Lluís Sánchez, Alessia Cara, Masico, la Ludwig Band, o ara ja sonant Mama Duixam. Alegria!

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ràpidament.
1: Des de Ponent, la companyia de Lluís Sánchez. I així hem arribat a un quart de 12, gaudint també d'una altra de les cançons més virals d'Alessia Cara, My House.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

posant també el vals de guitarres distorsionades dels que van ser els guanyadors del Sona Nou ja el 2024, Gavina, MP3 i ara Ilai.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Després de moltes dècades de carrera, s'uneix amb el talent d'Alok i de Jennifer López a l'última d'aquesta hora amb l'Arnau Ballbé.
1: Una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Les novetats cinematogràfiques marquen l'agenda un divendres més, avui amb una comèdia musical rodada a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
2: Tu hermano bailava tan bien.
3: Era el mejor.
0: Parlem de A Fuego, el debut com a directora de la badalonina Estel Díaz, una pel·lícula que explora l'univers i les contradiccions dels joves i amb el ball i la dansa com a manera de canalitzar les emocions. La història arrenca amb la Lola, una noia de 17 anys a qui se li mor el germà i en ple dol descobreix un espai conegut com el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de les festes clandestines i també de batalles de ball. Precisament aquest espai és el que s'ha rodat a les Tres Xemeneies. Escoltem en declaracions a l'escena, Estel Díaz.
4: L'àrea metropolitana, l'extraradi, normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents. I per mi era molt important també mostrar aquesta cosa com una actitud molt activa de recuperar espais, de dir jo m'ho busco, jo m'ho monto, jo pues, em vull fer unes festes, pues, em busco aquest lloc, està abandonat, me'l faig meu a la meva manera, no? Amb les meves regles. I a sobre tenim el regal de tenir les Tres Xemeneies, que és emblemàtic.
0: La pel·lícula està protagonitzada per Zoe Bonafonte, una de les joves actrius amb més projecció del moment, segurament la recordareu del 47. Així va ser per ella precisament gravar en un espai tan monumental.
5: És que en el moment que vam entrar aquí va ser com, oh, wow, o sigui, estem fent una pel·li, que de sobte això és que veus la pel·li, la veus sola, és molt heavy. És una localització a sobre que, clar, com a barcelonina, portes tota la vida veient-la des de fora, no? I de sobte entrar és molt màgic, la veritat.
0: L'acompanyen també actors joves com Miquel Melero i Marc Soler i l'exconcursant d'Operación Triunfo, Ruslana. I pel que fa a les estrenes internacionals, avui arriba a les sales la sisena entrega de la popular saga de terror Insidious, també El Coro de Praga, un drama txec sobre l'abús de poder i el camí a l'excel·lència, El cel promès, el drama de tres dones migrants que creen una llar improvisada per acollir una nena que ha sobreviscut a un naufragi, i la pel·lícula d'acció El motín, protagonitzada per Jason Statham Man i Annabelle Wallis. I l'agenda de concerts del cap de setmana la comencem a Igualada. Avui, recordeu, hi trobareu la Fúmiga, demà dissabte, els Amics de les Arts.
6: Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimo.
0: Els trobareu demà al punt de la mitjanit al Parc Central i al festival Escó Batega. Avui recordem els Catarres i demà Detallets.
6: Què era això? Era això? Necessitem poc.
0: Serà a partir de les 11 de la nit a l'exterior del pavelló d'Escó. També hi ha festa major aquest cap de setmana, demà, de fet, a Navàs, on actuaran els Catarres a la mitjanit tocada a la plaça de l'Ajuntament. També a Passant, a la Conca de Barberà, hi trobareu Auxili i Svetlana. I també és festa major a Monells, al Baix Empordà, i diumenge hi actuarà Blaumut. Que posaran el punt final a la festa a les 8 de la vespre a la plaça Jaume I. I diumenge també trobareu folk amb Trèvol al Festival 5 Sentits a Vallfogona de Ripollès i amb les mallorquines Pitxorines a Roquetes. I recta final aquest cap de setmana del Festival és dansa. Avui trobareu la companyia basca Vilaka Kolektiboa i també una mostra de danses del món en companyies del Perú, Indonèsia i del País Basc, acompanyades de l'Esbart de Marboleny. Dissabte hi haurà un aplec, també diverses propostes a l'escola La Bòbila i una nova jornada de danses del món vingudes de Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia. Dissabte a la nit, a més, també podreu anar al concert gratuït de Fetus. Les danses s'acabarà diumenge a les 11 del matí al Parc de la Pedra Tosca amb una passejada popular amb les danses i músiques del Perú, Sud-àfrica, Indonèsia, el País Basc i Sèrbia. I acabem tornant a parlar de cinema perquè la pel·lícula de producció catalana 11 de Clàudia i Paula Serra participarà al Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, que parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest, i també de la pel·lícula Upiro, d'Òscar Martín, rodada a Catalunya i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Al Festival de Sitges, a tot això, agafem l'agenda. Aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
3: Escoltes ICAT.

Doncs ja ben informats, hem començat aquesta hora amb una de les dones que domina les llistes de les més reproduïdes, Tyla Is It Love, i aquests són la 31 fam.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau.

0: Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Casa i el Sudan.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí.
1: Ni rei.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. AiCat. AiCat.

Exacte. Un altre que ja fa dies que sona remana contracorrent de Lil Dami. L'energia segueix de quilòmetre zero ara amb els climes.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

After All, cançó ideal per emportar-se de cap de setmana amb Carly Rae Jepsen abans no arribi el seu nou àlbum el proper 14 de setembre. I per acabar aquesta hora de la millor manera falten Igloo i també Harry Styles.

0: propostes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escolta, Zicat. Aicat, pausa.
1: Les millors converses de la temporada. Hola, hola, com esteu, gent? Sigueu benvinguts. Avui, dimarts, a pausa, repassem la història d'un músic que, de ben petit, es comunicava a base de picar patrons rítmics, que de gran troba a faltar ser el bateria d'un projecte musical i que, mentrestant, va omplint escenaris cada vegada més grans amb cançons que molts dieu que eren molt tristes i que ara ja no són tan tristes, i amb un discurs, això ens interessa molt, un discurs do it yourself que demostra que es pot construir una carrera sense haver de ser esclau d'un segell discogràfic o una agència de booking. Mariona Batalla, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui rebem un músic que anar renovant el públic, que és una cosa molt difícil de fer. És a dir, s'ha fet gran i el seu públic no s'ha fet vell i ha mort ja de sobte, sinó que ell va fent i
2: això
1: el públic es va renovant. De fet, hi ha una cançó dels Tiets molt famosa, ja ho saps,
2: sí,
1: que passa a l'Ambassat i que cita bugambílies i no sé què més. En fi, ens hi posem, que tenim molta feina. Jo crec que ja heu endevinat qui és el nostre convidat.
3: Comença la teva pausa del dia.
1: I avui, dimarts, dediquem el programa a Estanislau Verdet i a aquells meravellosos insults en català. Allò sí que era immersió lingüística i no altres tonteries que s'han fet a posteriori. Sigueu benvinguts a pausa.

0: Ara feia molts dies que no deia aquest nom i aquest cognom i em fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres al sofà de convidats el senyor Pau Ballbé. Bon dia, Pau, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, molt content.
0: Molts anys sense veure'ns i jo aquests dies estava fent una mica de resum de la carrera musical d'aquest home que tenim aquí, d'aquest bateria, m'agradaria dir, perquè ell és un bateria, que és també cantautor, guitarrista, productor, compositor de bandes sonores, moltes coses. El que sí que us puc dir és que el proper 25 d'abril en Pau i la seva meravellosa banda farà un concert, únic concert de 2026 al Sant Jordi Club de Barcelona. M'han dit, Pau, que queden poques entrades.
1: Sí, jo encara no ho crec, però sí, sí.
0: Sí, però, bueno, foteu-li canya. Jo ara ens hem trobat aquí una persona aquí fora que és molt fan teu i m'ha dit, convida'm. Dic, ja, però és que jo potser vaig amb una persona que és molt fan també i em faria fora de casa si convido aquest senyor.
2: També et diré una cosa, convida'm. Bueno, paga.
0: Sí, paga també, eh? En fi, una cosa, per anar fent boca podeu avançar a aquest concert gràcies al disc en directe que es va publicar divendres passat.
1: Sí.
0: Disc en directe de l'Apollo de l'any 2023.
1: De la gira anterior, que ja havia sortit en vídeo el 3CAT i que va ser molt xulo, però molta gent em deia, tio, pues que jo me'l vull posar al cotxe, fota-la a les plataformes. I em dic, pues mira, per anar escalfant motors del Sant Jordi Club, el traiem com a disc, també.
0: Escolta'm, allò era l'Apollo, no?
1: L'Apollo, sí.
0: I ara és el Sant Jordi Club.
1: Sí, fa vèrtic, eh?
0: Quin bon moment de forma. Sembla que no, bueno, s'acaba, tio.
1: Encara no m'han descobert. De moment va bé.
0: No has descobert el truc?
1: No sé, jo sempre ho penso, i això ja no durarà més, ja em pillaran en algun moment.
0: Però no has descobert tu el truc? I et pregunto seriosament,
1: no
0: eh?
1: No sé.
0: Què creus que ha passat aquí?
1: Jo crec que el punt d'inflexió va ser el Pels Dies Bons, que és quan jo vaig dir, mira, estic fart d'intentar-ho, de fotre mòsties, de tenir discogràfica, mànager, distribuïdor, tot el que s'ha de fer, i que el projecte vagi bé, que estiguem omplint les sales i que tot estigui anant bé, i està anant tan bé que no em dóna temps de fer altres coses, però en canvi no em dóna un duro. Llavors,
0: vale,
1: què faig, tio? I era aquell moment de passar de tenir un grup amateur a convertir-te en professional.
0: Sí.
1: Si no tens una família burgesa que et diu, tu tranqui, vés provant, diguéssim, sí, que no és el meu cas, són els meus pares eren mestres.
0: Hi ha músics que sí,
1: faig, eh? Jo, i és el pas que en el que costa molt fer el pas, i a vegades molta gent mor aquí, diguéssim, de dir, hòstia, és que està anant guai, però no dona diners, per tant, no li puc invertir el temps, o deixo de treballar i de què vic, no? I em vaig fer un kamikaze, vaig dir, pues a la merda, tio, jo, això és el que m'agrada. Me'n vaig anar a viure a Malloles, un lloc baratíssim,
0: sí,
1: vaig suprimir tots els intermediaris, vaig aprendre a ser discogràfica, a fer els discos a mà, a enviar-ho jo, a portar-me a la web, i vaig dir, bueno, pues si tota la gent que es quedava un tant per cent ho faig jo, a veure si dona, no? I, curiosament, quan vaig començar a fer les coses a lo punky,
0: van anar bé.
1: Vaig començar a viure de la música i va ser com, hòstia, que guapo.
0: Tu tens 44 anys i crec que molts ja et poden començar, això tu te'n guardaràs de dir-ho, Pau, però un referent ho ets, per una sèrie de persones que han cantat les seves pròpies cançons, que s'han atrevit a fer això que dius tu, aquest fet de, o aquest salt professional de dir, bueno, deixo la feina, ho intento, una estona. Pot ser que avui en dia, els músics avui en dia potser tinguin one shot, saps?
1: Clar, és que avui és molt més difícil.
0: Avui és molt més complicat.
1: Els meus primers discos, sort que no hi havia Spotify, eren una puta merda els meus discos, però clar, els treus...
0: Per què?
1: CDR, els tenen els quatre col·legues, vas creixent, vas aprenent, però que el teu primer disco hagi de ser increïble, de tenir hits, els vídeos han de ser fets per no sé qui de les CAC, o sigui, tot ha de ser increïble a la primera. En plan, sí, pobre xaval, deixeu-los una mica créixer, no?
2: Però no és una cosa com que també ho imposa la indústria, és a dir, jo crec que estic super a favor de començar fent música de merda i aprendre pel camí i que el videoclip te'l faci un col·lega, no? Com que crec que si vas directament a la mega productora t'estàs perdent part del procés.
1: Totalment. I jo crec que això abans era més fàcil. Ara, com que tothom ho fa tot bé, si no ho fas bé, ets el raro, no?
0: Yeah.
1: Però, hòstia, hi ha molta màgia en l'assaig i error i en anar aprenent i en anar canviant d'estil i en anar tocant amb gent diferent i que ningú sàpiga, diguéssim, no? Que estàs fracassant completament, però tu vas aprenent.
2: I crec que també hi ha una cosa guai de la música, que és que l'objectiu no ha de ser ser millor. Ha de ser passar-t'ho bé, provar, explicar coses.
0: El que dèiem,
2: no?
0: Ahir, just en aquest estudi.
2: I crec que potser part de l'èxit del projecte Pau Ballbé és això, que és una cosa honesta, no? Com que no té pretensions de vull petar-ho i fer molta música i molta pasta.
1: Al revés,
2: pasta,
1: ens
2: molt...
1: hem autoboicotejat. Tu bé ho saps, que quan venia aquí vam treure una cançó de Protagonistes fa ara 15 anys i ho vam petar, i el Messi, els gols del Messi, amb la cançó Merlí, la cançó final de la temporada. Què vaig fer? Les promes de TV3. La vaig deixar de tocar.
0: Ho sé.
1: En plan, què fots, boig? Tens un sol tema que ha funcionat. tio, jo crec en les altres de la disco. Anem a tocar les altres i la gent que vulgui venir anirà venint.
0: Yeah.
1: I clar, sembla que molta gent se'n va emprenyar, en plan, tio, t'estàs suïcidant. I de cop, no, tio, jo no vull triomfar i demà desaparèixer, sinó que jo vull fer música i no vull triomfar. Jo el que vull és viure de lo que m'agrada, que és fer música. I porto des dels 10 anys tocant amb grups,
0: sí.
1: Ara que en tenia en aquell moment 25, no tinc cap pressa, no n'he tingut mai de pressa. No? Uh-huh. I bueno, potser el Sant Jordi Club que estem a punt d'omplir ara és aquest resultat de dir... Vale, potser hi ha grups que en 22 ja l'han omplert. Però omplir-lo ara, a poc, amb bola de neu, diguéssim, és molt més xulo, perquè també ho pots assimilar més fàcil. Jo, si tingués 22 anys i de cop ho peto, tothom sap qui sóc i omplo el Sant Jordi Club, m'hauria tornat un gilipolles, segur.
0: Sí.
1: Llavors, poder-ho fer a poc, ja em fa il·lusió omplir el Sant Jordi Club, però no em defineix, diguéssim. No? És com, bueno, sí, ha anat bé, però no és, la meva vida no és això, diguéssim.
0: He tingut aquesta conversa amb molts músics de la més o menys teva generació, més grans també. En recordo una de molt enriquidora amb en Santi Balmes, que ens deia una mica el mateix. Uh-huh. Si jo hagués petat amb 20 anys, no estaria aquí.
1: Oh,
0: no,
1: tant.
0: Seria un flipat. Ella agraïa haver-ho rebentat tot amb els 30 i escaig, i anant uh-huh. cap als 40, no? Amb una mica de maduresa a sobre. Parlem d'aquest llarg recorregut, i ho farem, perquè tu no ho saps, això, Pau, però aquest programa...
2: És una capsa de sorpreses.
0: Ah, efectivament. Ja, ja. I ara, una persona que va molt en bici... M'ha dit que va molt en bici, aquest home. I per Banyoles deu anar bastant en bici.
1: Epa.
0: Vol dir la seva. Francesc
3: Vilariu. Doncs des del 2007, que en Pau Vallvé va venir amb aquell projecte Estanislau Verdet a la Fònica, que hem establert una gran relació, una bona amistat, i hem compartit moltíssims projectes que van des de fer concerts a la Barca, a la Tirona, al llarg de l'Estany, al voltant de l'Estany, a una gira per l'estat espanyol i moltes altres coses que hem fet plegats. La veritat és que estic molt content de veure que any rere any, pas a pas, en Pau doncs, va creixent amb el seu projecte musical i que hagi arribat a reptes tan bèsties doncs, com el d'aquest 25 d'abril. Per mi és un artista com els que pocs queden, de llarg recorregut, de pas a pas, de treballar, i que estic segur doncs, que al llarg dels anys tot això també es valorarà.
0: El meu objectiu avui és fer-li caure la llagrimeta al
2: sí.
0: Bon en Pau Vallvé.
1: Carai, vaig estar amb ell la setmana passada i no em va dir res, cabret.
0: Francesc Viladiu, sí, ja li vaig dir jo que s'ho guardés a dir-t'ho. Francesc Viladiu, director de la Fònica de Banyoles.
1: Un crac.
0: Un agitador cultural increïble.
1: Molt necessari, en Francesc.
0: Sí, molt sí. necessari, exacte. I vaja,
1: molt bona persona, a més. Que a vegades...
0: Ho diu tothom.
1: Sí, costa, això, de mantenir-te al marge quan tothom vol que li compris el bolo. No? Va, Francesc, contracta'ns. I és un tio que és maquíssim, que sempre ajuda, que sempre té un moment per... Hòstia, tinc un dubte, Francesc, tu què faries? Jo no estaria on estic sense el Francesc, perquè sempre li estic consultant. Hòstia, mira, tinc aquest dubte, què faries? Fitxaries això, faries allò? Uh-huh. I és d'aquesta gent que potser no el coneix tothom, però dins de la cultura del país és important.
0: És important. Dins d'aquest llarg recorregut, el que feia referència en Francesc, i ja ho veníem dient abans d'aquest tallaveu, amb què et quedes d'aquests quants anys de carrera, Pau? Això no,
1: hòstia,
0: això no ho he comptat, jo. No, ho has comptat?
1: No ho conto, no.
0: Bueno, són uns quants. Si és des dels 10, 34.
1: El primer disco, que era de metal, jo amb doble bombo, bateria...
0: Ja en parlarem després d'això, sí.
1: 14 anys tenia quan el vaig gravar. Sí,
0: ah, doncs mira, posa-li 30 anys de carrera.
1: Anys, sí,
0: amb què et quedes? Et quedes amb veure la cara del públic davant teu quan estàs tocant? Et quedes amb gent que s'anà recollint pel camí, també? Perquè suposo que la memorabilia també la fas a partir de persones.
1: Hòstia, em quedo amb moltes coses. A nivell personal, diguéssim, a mi el que em segueix movent i motivant és que és jugar, o sigui, és un joc. És a dir,
0: encara hi ets aquí,
1: sí, com quan eres petita. I el disc anterior era com, oi, em fa por que crec que començo a fer discos com a xurros. I em vaig putejar per totes bandes per fer-lo diferent, per no tenir com l'atajo aquest, no? Sinó que era com... Hòstia, he dit atajo, ai, Cat,
0: Això atajo, fort, atajo, eh? Atajo. Això, deixa'm dir que és molt Pau Vallvé,
1: sí,
0: posar-te dificultats.
1: Sí, però és que... Jo quan feia Belles Arts, diguéssim, ens van posar un documental que em va marcar molt, que és... Quan tu tens full en blanc, diguéssim, si tu pots fer el que vulguis,
0: sí.
1: sempre sols acabar fent una mica el que saps fer. En canvi, quan tu et poses putades, te les has d'enginyar i arribes a llocs que potser no hi hauries arribat de natural.
0: Hòstia, està molt bé.
2: Per tant, però la vida no és prou puta ja com perquè...
1: Sí, i a la vida ens anem sortint, però en canvi a l'art puc fer el que vulgui, acabes fent el que saps fer.
2: Ja.
1: I és xulo però també, tampoc és que m'hagi putejat de dir, ara haig de fer... No. Dir, però sí que de dir, hòstia, aquest programa que ja sé com va i que sempre acabo fent sonar-ho així, doncs ara gravarem un programa que no sé com va.
0: Vale.
1: Composar, que jo composo amb la guitarra, doncs composaré amb piano. Sempre escric les lletres, després faig les cançons, quan ho tinc fet penso el so i al final sé amb qui vull tocar, o sigui, decideixo per aquest disc necessito aquests músics,
0: sí.
1: Doncs anem a fer al revés. Anem a triar amb qui em vull passar 2 anys anant de gira i aquesta gent quins instruments toquen, per tant, amb aquests instruments quins sons podem fer, quines cançons fem amb aquests sons i al final foto les lletres. I era com, vaig venut, saps? En plan, jo que sóc d'avui primer tenir clar què dic i després fer la banda sonora, diguéssim, anava venudíssim.
0: És un abisme.
1: I al final... hem arribat a un disco que tampoc és tan diferent que els anteriors, però en canvi m'ho he passat molt millor, no? Doncs aquest punt de joc, a la pregunta que em feies, a mi és el que em segueix molant. Evidentment que el públic s'emocioni també, eh? Uh-huh. Però a nivell personal, per mi la música com a projecte, com a espai, de que cada 2 anys tinc uns mesos per jo escapar-me i fer un disco i com qui s'entretén a fer un poema o una mandala, no? Diguéssim, és com un espai que tinc jo que per mi és or. I per això els discos no són més que per mi, diguéssim. Yeah. Els concerts és una altra cosa. El dia que ve la gent, jo sóc l'anfitrió i el que vull és que la gent s'ho passi bé. Però el disco, hòstia, és molt xulo fer-te un disco només per tu. Ara, a nivell personal, el que deies, evidentment, o sigui, el que em quedo més és amb la gent, perquè és una cosa que es parla molt de l'esport, no? L'esport socialitza, fa que la gent, no sé què, però la música també.
0: Sí.
1: Sí, que hi hagi xavals de 15 anys en un local d'assaig creient en unes cançons, que segurament són una merda, però creient-hi i anant cada setmana a assajar i pagant estalviant per pagar el local i és...

0: perquè ja no coincidirà la meva realitat amb la de la gent, uh-huh. i tornarà a ser un hobby, diguéssim, tornarà a ser una cosa que em costa diners de fer, però jo la seguiré fent.
1: Seguiràs fent música?
0: Tant, sí. Home, i tant.
1: Sí, eh?
0: Si ho enfoquem així, és a dir, que l'important és la música, tindríem molts menys problemes. El problema és que sembla que l'important sigui triomfar, i que si no triomfes, ho deixo. És com, home, però tu t'agrada fer música o no?
1: Yeah.
0: Si tu vens aquí per triomfar, hòstia, festa influencer, fes una altra cosa. Perquè és un merder fer música.
1: Això ho porta dient la Mariona Batalla des de fa molt de temps, que hi ha una... segurament un enfocament diferent que hem detectat en generacions més actuals. No fem edatisme, per favor, i no en farem mai.
0: No.
2: És més contextual, jo crec,
0: sí,
2: que no tant d'edat.
0: És el sistema, és el que bevem, diguéssim.
1: Que és, tu puges un escenari perquè tens coses a dir o tu vols pujar a escenari perquè vols ser famós directament, no? Tu, en aquest cas, això de pujar un escenari, de parlar de tu i de sobreexposar-te, això ho has evitat sempre una mica?
0: A mi...
1: Tot i que les cançons ho són molt.
0: Sí, però igual que les cançons sempre intento parlar més de com m'he sentit, de no, què m'ha passat, evitant el gossip, però sobretot evitant que només sigui per mi, és a dir, intentem compartir la sensació aquesta, segurament li haurà passat a més gent que no la cosa concreta. Jo sempre he intentat no sortir a les portades, no fer-me selfies tot el rato, sinó que fos més aviat les meves xarxes és el que jo veig, però sobretot tenir com un barem de dir... Jo la meva música sí que vull que arribi a llocs perquè vull viure d'això i perquè m'agrada la música. Si tu em proposes venir aquí perquè faig un concert o perquè trec un disco, endavant.
1: Sí.
0: Si tu em proposes venir aquí perquè és una tertúlia que Pau Vallvé parlarà de la seva persona i de les seus cotilleos o de què n'opino sobre l'amor, és com, jo aquí no tinc res a fer perquè aquí vindria a vendre'm a mi, no a la meva música. No? Si tens això molt clar, és molt fàcil. És simplement posar la barrera. I un exemple és molt tonto, però fa uns anys vaig posar-me a estudiar anglès.
1: Ah, sí?
0: Perquè també és xulo, ara estic estudiant a la universitat, estic fent diferents coses sempre per posar-me en un lloc en el que jo sóc l'aprenent i que... perquè és un treball, que no se't pugin els fums quan a tot arreu on vas tothom, és com, vale, no, això no és real. Doncs me'n vaig posar a estudiar anglès i el típic dia que comença el trimestre hi ha gent nova i va arribar una noia que era de Gràcia, que tenia, jo què sé, 30 anys i era com, aquesta tia en qualsevol moment dirà, ets el Pau Vallvé. I no va passar. I primer, cura d'humilitat, no?
1: Cura d'humilitat guapíssima,
0: potser no.
1: Sí.
0: Però això és el més guapo, tio. Vam passar tot el trimestre, que ens vam posar com a parella de speaking, diguéssim, i estàvem cada setmana parlant, ara els verbs, no sé què, totes les merdes d'anglès que has de fer. I al final del trimestre, i jo tenia un concert al Razzmatazz que fèiem, vam fer el concert i l'endemà teníem anglès. I vaig anar a classe d'anglès i la tia em diu, ets tu, fill de puta,
1: no.
0: Soc superfan.
1: No.
0: I llavors va ser com un, em sé totes les cançons, tio, que fort, no sabia que eres tu. I això va ser un triomf de l'hòstia, en plan, aquesta tia que sap totes les cançons no sap quina puta cara tinc.
1: Hòstia, està molt bé.
0: I això és el millor que et pot passar.
1: No deia Pau Vallvé presente a la classe, això no es deia.
0: No, però va ser molt guai, tio, de dir, és exactament, es pot fer això encara, diguéssim.
1: Que bé.
0: No és igual quina cara tinguis, jo m'agrada la música, no? I sembla que sempre anem al contrari, d'anem a potenciar-nos nosaltres, i a vegades vas a Instagrams de músics i vols dir, a veure què fan, i no trobes la música per enlloc. En plan, hòstia, vull saber què fas.
1: Ja, però t'ho has opinat difícil, segurament, sobre poliamor. Pau, què en penses de l'amor? De l'amor? De l'amor que tens per persones com aquesta?
3: Hola, com esteu? Soc el Jordi Lanuza. En un moment de pausa, doncs vindria a ser a les 3 de la tarda, quan porto els nens a l'escola de nou. Ja hem dinat i llavors tinc aquestes dues horetes per estar amb mi, per estar amb l'ordinador, estar tombat, fer una siesta. Tenir aquest espai em sento de meravella. Així que podria dir que és el meu gran moment de pausa del dia.

Això és sensacional i es diu Humilment Brillant, formar part d'un disc que era Escapistes, sí, si no m'equivoco, disc d'Inspira, el grup d'en Jordi Lanuza, que va tenir un parell de discos d'exclusió potent. Jo recordo veure concerts amb gent celebrant molt fort aquestes cançons meravelloses. És el

0: millor, el Jordi. És que és increïble.
1: És que és molt bo.
0: És, i, bueno, a part de ser un dels meus millors amics, és del, jo recordo entrar a una escola de música, jo tenia doncs, 13 anys, 12 anys, i ell era un dels guitarristes en aquell moment a l'escola, com dels bons, i ens van fent combos, classes que toques, doncs, jo què sé, Jamiroquai, no sé què, i van ensenyar-te a ser grup, no? I recordo que el tio va venir un dia en plan, mira, tio, tinc un grup, que eren els Freak Out, que a Barcelona en aquell moment eren molt importants. I ens marxa la bateria i, tio, m'ha molat molt com toques, voldries tocar amb nosaltres? I jo, com, en sèrio? I des de llavors que em dedico això, vull dir que molt és culpa de la Nuza, i des de llavors ens hem anat seguint la pista, jo li he produït discos, hem tocat junts, i és un bueno, a part de ser un amor i és el dels meus millors amics, és un músic increïble, i em fa ràbia que no sigui mundialment famós, perquè tu escoltes els discos i dius, mare de Déu, senyor.
2: Sí, sí, sí.
0: Li va bé, i mola molt el que fa, però realment hauria d'estar-ho rebentant, perquè és que és impecable el que fa.
2: Hauria de ser ni que fos un Roger Mas. No?
0: Bueno, és que,
2: un tio que atravessés a tothom perquè és una persona que per mi és important.
0: És boníssim. I els discos en solitari, els dos que ha fet, són increïbles.
2: Jordi La Nuza, també, de la mateixa manera que tu ara ho estàs fent, parlar d'ell, òbviament, també li he demanat que parli de tu.
0: Ui.
2: Jordi.
3: Doncs amb el Pau ens vam conèixer doncs farà 30 anys, jo tenia 20 anys i ell en tenia 15. Ens vam conèixer a la música activa a l'Escola de Música de Gràcia i vam coincidir amb el combo. I la veritat és que en aquell moment jo tenia una banda que ens deien Freak Out i ens vam quedar sense bateria. Llavors els vaig dir als col·legues de la banda, ostres, hi ha un nen a l'escola de música que és la canya i que molaria que provés un dia amb nosaltres i tal. I sí, sí, li vaig comentar si li venia de gust, li vaig parlar una miqueta de l'estil que fèiem, que era un rock mig, no sé, com un crossover que es deia en aquell moment, no? Com funky, metal, rock, una mica tot junt. I bueno, es va animar, va venir un dia i els altres van flipar i des de llavors hem parat de fer coses junts, tant en projectes com junts, amb Experiment Zero després també, i després bueno, ell va col·laborar amb discos d'Inspira, com a productor, com a bateria inclús, i sempre hem anat fent coses junts, amb la Maria Coma també vam tocar a trio. Des de l'any 95 que no hem parat de fer sempre cosetes, i la veritat és que és, bueno, a part de ser un gran col·lega, un gran amic meu, també és per mi dels millors bateries que jo he pogut tocar mai a la meva vida. Molt feliç de seguir mantenint aquesta gran amistat. Va, doncs us envio una forta abraçada, que vagi molt bé.
2: Una mica el que deies, Pau, que per cert, Jordi La Nuza ha dit una mica el mateix que havies dit tu feia una estona.
0: Bueno, t'imagines que no?
2: No estava pactat. Ja, t'imagines que diu, no, doncs estàvem... No
0: recordem coses molt diferents.
2: Ens coneix al parc, punxant.
0: Ens coneix fa un any.
2: Sí. Què anava a dir? Que només veure el Deix, aquest amor que hi ha al seu discurs, ja podeu més o menys intuir com és en Jordi.
0: Sí.
2: No? És que parla com estima una mica aquesta
0: sí,
2: persona.
0: Sí, sí. Bueno, i el que va crear també en el Bar Vinil com a comunitat és espectacular, el Jordi.
2: Bar Vinil de Gràcia, que està obert, per cert, vaig anar-hi l'altre dia, em vaig trobar dos persones que crec que són allà, no diré qui són, fa 30 anys que estan allà amb el colze.
4: Bueno, formen part del decorat.
2: Sí. Heu dit una banda, tots dos, que teníeu,
0: sí.
2: Que, Fallout.
0: Freakout primer, Freakout, i després Experiment Zero, que va ser on vam, entre cometes, petar una mica dintre del metal espanyol.
2: Has dit Experiment Zero?
0: Sí.
2: Fot-li.

0: Així es diu aquesta cançó, Crawling Like a Worm, que és una cosa molt adolescent, jo puc entendre aquesta lletra, no?
1: Saco, jo tenia 12 anys.
0: Arrossegant-te com un cuc.
1: Però va, tio, jo trobo tio. Falta, tenir un grup de metal, joder.
0: Sí, sí. Sí, sí. Per cert, no arribarem, no sé, Dani Expósito, si et puc demanar que vagis al minut 2.50 aproximadament, perquè al final d'aquesta cançó hi ha com una paradinha. Vull dir, hi ha un moment de pa, la bateria para i després hi ha una... Aviam si ho podem fer, només.

0: Pausa.
1: Fan 0 sensacional, és matemàtica pura, això.
2: Sí, sí.
1: Estau enxufadíssims, no?
2: No, aquí s'acabem 3 dies de setmana, 5 hores, enxufadíssims, sí, sí.
1: Però matemàtica volia dir un com es diu això? Un
3: metrònom.
1: Un metrònom.
2: Sí, sí.
1: Eres
2: sí.
1: un metrònom humà amb 14-15 sí, sí. anys, Pau.
2: No, no, jo era molt bo, tio, jo anava bé i he acabat ser un puto cantautor, tio.
1: Amb guitarra i mirada trista. Escolta, mira, parlem d'això. Ho sento, Pau, t'ho he de treure una altra vegada. Portes molts anys amb la cosa del Pau... No tu, portes molts anys amb la càrrega, amb la llufa, sí. del Pau trist. El Pau que canta des d'un lloc positiu, ho diu tothom últimament, ah. què ha passat que el Pau de sobte és feliç? No, hi ha gent que diu, és que a mi... Que sigui trist m'agrada molt, també.
2: Sí, sí,
3: no, clar, jo penso, cabrons, però alegreu-vos-en, no, de que està content.
1: Clar, ho diu tothom, però tu ens recordes sempre, Pau, que la música que fas és sovint trista perquè quan estàs content et dediques a viure, no?
2: Clar, jo això sempre foto la mateixa xapa, però és curiós com tenim d'assimilat els creadors que creas canalitzar el patiment o la ràbia o treure les coses de dintre, no? I jo vaig agafar-me al peu de la lletra i jo sempre he sigut el catxot del grup, el que està fent les brometes, el que no em considero una persona trista ni molt menys,
1: diguéssim. No ho ets.
2: I de fet en els concerts faig la broma de dir, tots els que estem aquí segurament sóc la persona que menys dies dolents té l'any, però clar, si jo cada dia que tinc un dia dolent faig una cançó, només que tingui 10 dies dolents de l'any tinc un disco.
1: Clar.
2: I llavors em passava això, que anava traient discos i jo mateix en la gira havia de com fer monòlegs d'humor entremig per dir, que vaya pal això que estem fent, saps? I no vol dir que fossin mentida, perquè realment eren dies que m'havien passat, però no em representaven per res, diguéssim. No? Llavors, a poc a poc, a l'adonar-me'n d'això, primer em va sortir com de fer com cony entre cançó i cançó, però al final era com, tio, no vull ser monologuista, jo sóc músic, no? I és anar aprenent a escriure els dies que estàs bé, però quan estàs bé, tio, és com molt més difícil. I fa més ràbia el que treus, perquè estàs bé, dius, ai, tio, calla't, queda-t'ho per tu, cabrón. I a poc a poc he anat aprenent a escriure més dels dies normals, que són la majoria, i clar, cada disco que trec és com, oh, és el disco més feliç de Pau Vallvé, deu estar millor. I és que, no, estic aprenent a escriure els dies normals.
1: Mira, quan va venir en Chico, aquí, el músic, no sé si el coneixen, Cesc Valverde...
2: De fet, va fer servir un sampler meu d'Estanislau Guardet amb una cançó seva molt xulo.
1: Què dius?
2: Sí.
1: Ostres, quina? La saps?
2: Hòstia, no, Mòria, no ho saps, eh?
1: Ja hi preguntarem. Quan va venir en Chico vam parlar d'això, perquè ell s'ha etiquetat sempre com a sad boy, no? I ens va dir això.
4: No,
1: tu no escrius des de la felicitat.
4: No, què va.
1: I això, perquè quan estàs feliç, què fas, doncs? Te'n vas amb la gent i ho comparteixes, o què?
4: Sí, no sé, hi ha gent que sí que... Mira, el Pau, per exemple, que dèiem abans, escriu molt bé coses felices i ho admiro molt, perquè a mi quan estic feliç és que no em surt escriure, em surt celebrar, saps? O estar amb la meva gent o estar a casa jugant a la Play, saps? Però crec que és més quan em sento trist o quan tinc sentiments més que m'atreveixen, que allà és quan em surten com melodies i harmonies i cançons.
1: Per cert, quan dèiem Pau no eres tu, eh? Es referia en Pau Serra Solzes, de Ginestar, amb qui en Chico, en Cesc, treballa com a productor. Però t'hi sents una mica representat amb això que diu en Chico?
2: Sí, bueno, clar, és que és molt fàcil. O sigui, quan tu tens un dia de merda, agafes la guitarra i treus tot i et quedes descansadíssim. Ja, vull dir, realment està molt bé.
1: Vòmit, eh?
2: Però al final era com, hòstia, jo no vull ser aquest pavo, saps? Aquest tio emprenyat o aquest tio trist de l'escenari. Jo també vull ser feliç, no?, quan vaig de gira. I he trobat un punt entremig. No vol dir que els meus discos ara ja siguin només feliços. Hi ha cançons de tot, però és veritat que també els catalans, en general, quan la música és introspectiva, no? Estem reflexionant sobre alguna cosa, és trist, no em facis mirar dintre, això és trist. I és que potser no és trist, però t'estic fent mirar dintre i això hi ha molta gent, no.
1: Vols dir que som només els catalans?
2: Bueno, no ho sé, jo soc els que conec.
1: Som els homes,
2: una
1: part molt gran, eh?
3: No, però jo crec que també té molt a veure amb el que parlàvem abans com de la indústria o del mainstream català, que aquí, durant molt de temps, a com... ha sigut com el pilar de la música, la revolució dels somriures. I a la que has canviat certa sonoritat, no, com que no sé per què, com a país hem decidit que allò acústic és trist.
1: Ah, l'altra cosa aquesta del folk acústic.
2: Sí,
3: de dir,
2: sí, sí.
3: Per exemple, tu diries que Marc Pujol és trista?
1: Ah, depèn de la cançó. Clar, si poso no. Ploranera, sí, perquè efectivament, però hi ha cançons que són precioses i són molt de cau d'orella, sí.
2: Bueno, i que també... Quan tens un cert discurs introspectiu, també se t'associa amb acústic, perquè passa molt que als meus concerts ve una noia que em segueix amb el seu nòvio, que no em segueix, diguéssim, però que ve amb una cara que ja el veus en plan, estic aquí perquè ella li mola. Estic
3: en plan, després van a la Tagliatella, pobres.
2: Sí, exacte, estic fins la polla del Pau Vallvé aquest dels collons, i venen, i després del concert a la botiga que ens posem allà, sempre ve la gent, ha passat diverses vegades que ve el nòvio, sí. I diu, tio, que m'ha molat, eh? En plan... és que jo venia per ella, però, tio, que li foteu canya. Jo pensava que era acústic, així, avorrit.
1: Però
2: si
1: foteu rock'n'roll, eh? Un metalero. Hòstia,
2: que fort.
1: Deu ser metalero.
2: Sí, sí, però és curiós que també hi ha com una imatge que es crea de dir, hòstia, ara anem a sentir coses, no? Ja, que hi ha pal, no?
1: Digue-li que tu tenies un grup, aquest noi, digue-li que tenies un grup que seia Experiment Zero.
2: Sí, he aconseguit fer-se una Experiment Zero a ICAT FM, això mola bastant,
1: que vulguis. És tan gat vell que li diu encara ICAT FM, eh? Se m'encanta.
2: Bueno, que s'ha dedicat, ja.
1: ICAT, vale, sí, perdó, perdó. No, no, però pots dir que vulguis.
2: Faltaria, que són aquí.
1: Que són aquí, parlant de persones tristes. Jo crec que aquest sí que és trist.
2: Sí, home, sí.
1: Aquest tio no està, no el veig content per la vida. Això és l'inici del millor disc, sens dubte, de Radiohead, encara que el Pau digui el contrari.

0: Aquesta broma, de fet, això de dir que encara que en Pau digui el contrari, perquè tu i jo hem parlat més una vegada de quin és el millor dia... Aquesta xapa tan guapa de penya que li agrada la música... Hombres.
1: Sí.
0: En Pau i jo l'hem tingut així de la risa.
2: Però per mi la gràcia de Radiohead és que cada disc és diferent. Ja. O sigui, no és un el millor que l'altre, és que són un grup que no sempre estan fotent el mateix. Això a mi encara m'agrada més, encara que el que treguin no m'agradi, és dir, han provat a fer alguna cosa. I això sí. A mi m'inspira també el que faig jo, no? De dir, tio, no donis el que volen de tu, intenta jugar a veure què et surt, no? I és guai, això.
0: Bueno, sempre ens quedarà, doncs, agafar-nos a que Tom York és el senyor més trist, val? I Pau Ballbé és un senyor alegre, que malgrat això fa cançons tristes a vegades. Escolta, quin és el teu motor creatiu? Perquè abans ho mig apuntava, deia, tu parles molt de tu, les cançons.
2: Sí.
0: I aquest component gairebé d'autopsicoanàlisi et passa?
2: Clar, jo em costa molt imaginar-me que jo... que sóc músic, o sigui que no sóc escriptor, em pugui inventar una cosa que sigui més heavy que la vida real, diguéssim. No? Em penso, bueno, faré una merda d'història perquè no és el que jo faig, jo sóc músic. I en canvi la vida passa en moltes coses, com deies, no? I és bonic tenir la sensació que quan saps una cosa que és la música, doncs també saps de la vida, no? Si tu vius, saps de la teva vida. I aquí segur que no mentiràs, i no intentaràs colar-la, no, diguéssim. Per tant, bàsicament, ja fa molts discos que funcionen d'una manera més, com que m'ho gravo jo tot sol, hi ha un punt de falta d'objectivitat, perquè quan tu fas una cançó et penses que és la millor que has fet a la teva vida aquell dia, no? I llavors, tant amb la música com la lletra, tinc la mania de tenir com una llibreta sempre o una gravadora a sobre, de dir, se m'acut alguna cosa, o una frase, o el que sigui, jo vaig tirant allà. I llavors, quan passen 6 mesos o un any, quan vaig a posar a fer disco...
0: Sí.
2: I obro allò i sé de què anirà el disco, perquè sé què m'ha motivat a escriure emprenyat, content, enamorat.
0: És un diari d'aquell...
2: Jo veig què és el que realment m'ha motivat des que vaig fer el disc anterior. Per tant, tret de 4 o 5 coses que potser no quadren per res, la meva vida que ha passat va amb aquell rotllo, no? Pues ara estic més polític, o ara estic més que m'he enamorat, o ara estic més emprenyat amb no sé què. I ho veus i dius, vale, ara ve la feina d'artista i de creador de filar i crear el disc, però la veritat és aquella i és el que realment m'ha motivat a escriure aquest temps. I és bonic perquè és sincer i a sobre em dona la distància de jo poder-me mirar com a productor de dir, hòstia, aquest tema que jo estava allà super emocionat és una merda. En canvi aquest, hòstia, ojo, que aquest està guai.
1: Sí, és com una mena d'autoregistre, això com si fos un diari personal,
2: sí.
1: El que tu després, en comptes d'anar a llegir, te l'escoltes i dius, hòstia, aquí estava la merda, m'està passant tal...
2: Exacte, i pots després acabar-hi de donar forma i fer el que és el disc en si, eh? Però la inspiració, diguéssim, la deixo a la realitat, perquè és que si no, jo no en sé d'inventar-me coses.
0: M'has ajudat, Mariona Batalla, una vegada més, a la meva demència...
1: A recordar...
0: Sí, a recordar on s'ha dit això, si s'ha dit aquest programa,
1: sí.
0: Si sóc jo que he vist un vídeo d'en Pau Ballbé, em ve a saber, o si ho va dir ahir l'Àlex Pérez. Jo recordo a xerrar de procés de composició i que algú ens deia, jo juraria que és l'entrevista d'ahir, a l'Àlex Pérez, que això de la música està molt bé i això de la inspiració i això de la musa que de sobte et visita i tal, però que després arriba al curro de veritat, al curro de l'artista, que el primer és la cosa sensible, però després hi ha la professió.
2: Oi tant.
0: Això ho comparteix. No sé qui ho va dir. Es va dir ahir, oi, David? Gràcies. La nostra càmera se'n recorda més que jo de les coses.
1: Crec que no és el primer cop que es parla d'això, que moltes vegades també tendim a preguntar als artistes, oi, quin és el concepte d'aquest disc? O què no sé què? I és com, no, el concepte és jo. Les coses que...
0: No, però jo em refereixo més al procés de creació, eh?
1: Vale.
0: És a dir, que el relat que es construeix moltes vegades al voltant dels discos importants de les nostres vides és un relat que té molt a veure amb aquesta creació gairebé mística, no? que t'atravessa el cos i tal. Però després, un cop tu tens aquesta inspiració i tal, has de refinar aquella cançó.
2: I ni això. O sigui, també és menys el primer. O sigui, jo quan estudiava Belles Arts, història de l'art, no? La gran assignatura i no sé què, i de cop et venen, no, perquè aquí la llança amb aquesta direcció simbolitza, no sé què, i penses, el tio que va pintar això fa milions d'anys, segurament era com, no m'expliquis la teva... O sigui, tot això, que, o sigui, que crec que des de fora a vegades li foteu una mística,
0: yeah.
2: Que per això vaig fer el concert que vaig fer al Grec, no sé si, crec que vas venir.
0: Vaig venir, sí.
2: Era un concert de dir, vale, sol al Grec, tinc l'oportunitat de venir sol al Grec, què faig? Haig de fer alguna cosa especial? Perquè, evidentment, amb la guitarra això no m'ho compren.
0: Sí. I sent el Grec havia de ser teatral.
2: Com, anem a desmitificar el procés de creació. No només anem a ensenyar el bo de, que és el resultat final, sinó... I vaig recrear el meu estudi al mig de l'escenari i estava jo sol.
0: La tele al mig.
2: bueno, sí, sí, tot. Sí, sí, i sí, cada cançó servia per desmitificar un dels punts de la creació, no? De dir, ah, què deu fer el Pau Vallvé sol a l'estudi? Ui, s'inspira, i llavors, no, no. I de cop era com, hòstia, vaig tancar el calaix i va sonar, hòstia, sona guapo, vaig ficar un micro i a partir d'aquí vaig construir una cançó, en plan, hòstia,
0: el calaix, el cop del calaix, com a element percutiu.
2: Quina cutrada de punt de partida d'inspiració. Doncs, pues, tio, va així la vida, saps? I no, no et flipis tant. O les claquetes, a vegades me les faig, com que em ratllen, doncs canvio per bombos, i hòstia, tinc un ritme de puta mare. Plan, no, no ho havia pensat. Però hi ha coses que et venen i has d'estar obert i ja està.
0: Pau, et visita la musa a vegades.
2: Sí,
0: o el buso.
2: Clar, clar.
0: De fet, o el que sigui.
2: I quan et visita i estàs tan poc acostumat, perquè no és lo normal,
0: ah, sí, eh?
2: Que de cop em passo setmanes anant amb la gravació que he fet d'un tema ensenyant-li algun plan. Això és algo? Sí. M'ha vingut tan fàcil que això és algo que he sentit al súper i no sé què és. No, no, no, Esteve, Esteve. Ah, vale, vale, guai, guai. Sí. Però no és lo normal.
0: Dic. També si et visita una persona, jo truco a la policia, si em visita la musa. És una altra. Per cert, hem apuntat, has dit fa un moment, alguns discos que potser em surten més polítics, altres que parlo de... Parlem de política, no de política de partits, òbviament, sí, perquè sí, aquí no hem vingut a fer res, sinó de política en això de la música i l'art. Ho apuntava jo quan començava i ho has explicat bé quan deies que hi ha un moment de trencament en què tu... Bueno, de trencament o de pura necessitat, en què tu decideixes,
2: sí, sí,
0: agafar el control 360 de la teva obra. Com a Pau Vallvé... artista, singer-songwriter, diguéssim, i com a Pau Vallvé, que fa altres coses, eh? Banda sonora, etc. Llavors, quin és el teu compromís polític amb la música i l'art? Tu com el definiries?
2: Jo hi vaig entrar per necessitat, com deies, és a dir, no tinc un duro, no puc pagar lloguer amb això, però no vull deixar-ho de fer, i per tant, què faig? Pues reduir intermediaris, compra't una càmera cutre, fas tots els videoclips, apren HTML, et fas la web, i així tot.
0: És veritat que feies webs.
2: Sí, sí, sí, no, encara me la faig jo ara.
0: Perdona, quan... estic connectant coses de que fa molts anys que ens
2: clar, clar, i de cop és que, hòstia, ha caigut la web, merda, va, tutorial, HTML, no saps com, ho faig jo, i sembla que un projecte gros, però... S'ha fet gros, però seguim sent quatre matats que estem allà intentant fer-ho, no? I llavors, és bonic que jo m'hi he trobat per necessitat, però que al final jo ara realment tinc ofertes de discogràfiques que em foten un dineral sobre la taula i és com, no, tio, tu no saps lo feliç que jo sóc de dir, pues avui vinc aquí perquè em fa il·lusió, o demà regalo una cançó, o jo què sé, és que ja no és només el que tinc tot el marge per mi de beneficis o tinc totes les decisions artístiques, és que realment puc fer el que vulgui, i això no té preu. I llavors és com, bueno, és moltes més hores, i jo molts cops, quan toquem un dissabte i arriba el dissabte següent, tenim concert, obro la guitarra i hi ha el paperet del dia anterior, perquè entre setmana sóc administratiu. O sigui, estic a l'Excel, estic reservant els hotels, estic, o sigui, la feina logística de discogràfica i de tot això. Però per mi em compensa. La llibertat que em dona, i sobretot hi ha una part política, que clar, també hi ha la cosa aquesta que dèiem igual dels cantautors acústics, quan hi ha gralles i escà és polític, és com, bueno, sí, es pot fer política de moltes maneres, i no només tinc cançons, evidentment, que s'hi mullen a nivell polític, sinó que per mi és un discurs que faig a cada concert, que la gent que repeteix diu, t'estàs fent molt pesat, però hi ha un discurs que és molt interessant, que és dir, nosaltres, per exemple, quan jo tinc un disc acabat, ho dic a Instagram, en plan, ei, tinc un disc acabat, si el compreu ara, a cegues, amb aquests diners el fabricarem, us l'enviem primer vosaltres i després podem sortir a dedicar-nos al que ens dediquem sense haver-nos compromès amb ningú, diguéssim, no? ni estar a cap empresa, cap discogràfic i tal. I aquí la moraleja que s'entreu, molts mitjans ho giren i diuen, no, el Pau Vallvé s'ha petado el mercado, tuvo una idea, un entrepreneur, en plan, no, tio, no ho giris.
0: Vas començar en un granx.
2: No? Ah, clar, és que és aquesta merda, en plan, no és que jo tingui una idea. La moraleja d'això és que quan molta gent decideix posar diners a un lloc, aquesta cosa pot passar. Per tant, quan molta gent, si molta gent decidíssim treure els diners de certs llocs, faríem que hi ha coses que no passessin. Per tant, és aquest el model. El model no és Pau Vallvé va triomfado. És a dir, si tu aconsegueixes reunir un seguit de gent que et recolzi, no necessites les empreses.
0: Yeah.
2: I aquí és la veritable, jo crec, política que estic fent, d'un projecte que estem omplint, el Sant Jordi Club, que va per lliure, que és independent 100%, i això és molt xulo.
0: Tinc la pregunta, faré advocat del diable una mica ara. A veure com la plantejo, perquè no vull fer la pregunta llarga fins a les 3 de la tarda, que ens queden només 20 minuts. Però, dius, si tu ara hi ha segells discogràfics que et posen pasta i et poden fitxar, vale? I et poden tenir el seu roster. Però tu no t'hi veus en allò ara mateix, i estàs més tan habituat i et va tan bé i tal. Però et vull preguntar, què té més perill de matar la creativitat? Haver de ser un administratiu 24-7 durant entre setmana i llavors anar a fer bolos al cap de setmana? O haver de empassar les merdes de la indústria perquè estàs lligat a un segell?
2: Jo és que no ho veig així. Jo per mi, ara ja no ho faig, perquè com més gran s'està fent el projecte, en comptes de fitxar per, el que fem és contractar serveis de gent. Doncs ara hi ha un xaval que és com, mira, quan la web compri la gent els discos, en comptes de rebre un mail, ficar el sobre i anar a correus, doncs ho reps tu, sí, i ho fas tu, i et cobres la teva part. Vale. Però jo he contractat els serveis, però segueixo dirigint jo la distribució. Doncs com més gran s'està fent i més marge podem tenir, doncs més serveis contractem. Però ho seguim dirigint des d'aquí, no? Llavors, per mi això no és una feina. Va, no és com dir, hòstia, pobre, està allà ensobrant. Bueno, si puc permetre-m'ho, ho delego. Però també he descobert que jo anant a portar els discos a les botigues, anar redactant les notes de premsa, fer tot això, si ho fas creativament, hòstia, passen moltes més coses.
0: T'enriqueix, eh?
2: I els mitjans mateix que ho rebeu, el tio de la botiga diu, hòstia, pues, va, pues te'l poso a l'aparador, perquè me l'has portat tu amb mà, joder.
0: Ja, ja, ja.
2: I passen coses quan les coses no només les fas com una empresa, diguéssim, no? Per tant, jo claríssimament seguir com estic.
0: El dia 25 d'abril tens el bolo més gran de la teva vida. Diguéssim, has anat a festivals i has tingut gent davant, però amb gent que paga d'entrar per venir-te a veure tu i a la teva banda. I suposo que sonarà, ara ja estàs, has fet les paus i es nota, aquesta cançó que estem sentint de fons, que es diu Protagonistes, aquí amb el cor jove de l'Orfeó Català.

0: aquí en una versió de menys rascar guitarra, diguéssim, i més sintes, sintetitzadors, i efectivament amb el cor jove d'Orfeu, que vindran o no, que es pot dir?
1: No, no poden venir. Vam parlar al principi i em va dir, hòstia, just estem a Alemanya, no sé on estaven, i dic, bueno, tranqui, no passa res. Bueno,
0: has de fer de Jacob Collier, però... que fa allò de dirigir el públic.
1: Sí, home, espero que canti la gent. Sí.
0: Esperem que sí.
1: Però va ser molt xulo això, de poder comptar amb ells, en plan... I a més és això que et dic, soc jo amb un mail, en plan, ei, mira, arroba Palau de la Música, però jo... mira, que fa 15 anys aquesta cançó, seria molt xulo fer amb vosaltres. I veus que també la gent respon quan és sí. més personal. No?
0: Que
1: molt
0: vigila el Palau de la Música, que havien passat coses allà.
1: Sí, bueno. Ja, bueno,
2: això i com t'ho fas, Pau, per exemple, quan tu escrius la teva nota de premsa? La fas en tercera persona?
1: Bueno, sempre intento posar com paràgrafs entre cometes, en plan, jo ho dic jo, saps? I, vale. I les petites entradetes, després sí, algú m'ho corregeix, perquè evidentment no soc, no soc només jo sol, però sí que intento també... colar dintre la promo, no només anar a vendre el disco, sinó colar una mica tota aquesta filosofia, tot aquest rotllo.
0: M'agradaria que fes el disc més madur.
1: Sí,
0: que
1: no,
0: tu et poses, tu dient coses...
1: Està menys trist, ara.
2: Clar, és que hi ha una cosa que és una merda, però per com tenim muntat com tot aquest ecosistema, és... Si a nosaltres ens arriba una nota de premsa, i dic a nosaltres, Albert, com a comunicadors, si ens arriba una nota de premsa que ha escrit l'artista, penses, ostres, potser com que cutreja, no? Com si l'ha escrit algú altre, clar. Li dona més... com més estatus,
1: sí.
2: però és un criteri de merda.
1: Bueno, jo des de fa uns discos que podem, això que diguem, que deleguem, doncs contractem algú de premsa que és qui us l'envia, per tant ja no sabeu que sí, jo hi he estat ficat, no? Però sí, no, al principi, quan vaig començar a dir, vale, doncs m'ho faig jo sol a la merda, vaig crear un mail i era la meva pròpia manager, era jo, però no era jo, perquè si sabien que era jo em deien, ah, tio, va, baixa el preu.
2: Clar,
1: i era un alter ego raro.
0: Quin nom, que... quin nom?
1: No ho diré.
0: No ho diràs, vale.
1: Però si escolta'm. No vindrà, no està treballant.
0: Hi ha una altra cosa que també té a veure amb aquesta visió 360 que feia referència de la carrera o del control, diguéssim, de la teva carrera, Pau, que és treballar amb amics. Treballar amb sí. amics. Treballar amb gent amb qui tens confiança. Hi ha una persona que vol dir coses.
1: Epa.
0: És de Vic.
1: Ei.
0: I es diu Jordi Casasos.
3: Què dir d'en Pau? A veure, és el projecte amb el que he estat involucrat més temps a dia d'avui, jo crec. Ara fa poc en Pau va fer un post molt bonic sobre que feia 15 anys, em sembla, que vam fer el primer concert junts. Jo sempre dic que en Pau va ser com el meu descobridor una mica a nivell de baix elèctric durant unes proves de so de la iaia que coincidia amb un concert de Maria Coma, si no recordo malament, Granollers. En Pau em va veure fer les proves de so, no pas el concert, les proves de so, i després em va contactar a veure si volia ser el baixista del seu nou projecte. Jo realment era guitarrista en aquella època i li vaig dir, ostres, Pau, gràcies, però no, jo no toco el baix, no tinc ni baix. I em va dir, per lo que he vist, crec que ho faràs molt bé, per tant, si vols vindre, l'oferta està sobre la taula. I sí, tal dit, vaig comprar-me un baix i vaig començar a fer la seva gira. I al final, realment, la meva trajectòria musical ha estat molt lligada amb el baix elèctric, tant després amb la iaia com amb la Núria Graham. Vull dir que realment vas creure en mi. I res, a part d'una pausa...
4: Cada dia, un convidat als migdies, dic.
3: A part d'una pausa de dues gires entremig, realment sempre he estat involucrat en el seu projecte. L'últim dia vaig tindre la sort doncs, de poder-lo fer juntament amb ell, a l'estudi que tenim a Venturre a Centelles, i va ser una experiència molt, molt bonica. Amb en Pau n'he après molt, realment, a nivell musical. A nivell personal, òbviament, també. Hem compartit mil batalles i històries junts i estic molt agraït. Crec que realment ha fet una feina molt ben feta des dels inicis, anar creixent orgànicament i anar fent els seus passos molt conscients, i estic molt content de poder formar part d'aquest projecte i ara encara més doncs, a l'apartat de booking també. Així que llarga vida, Pau Vallvé.
0: Efectivament, perquè t'hi va la feina, també, Jordi. No, és broma. Hòstia, Déu-n'hi-do, Vas convèncer-la,
1: És que m'ha dit, tio, jo sóc guitarrista, i dic, pues tio, compra't un baix. Així de fàcil. I mira, joder, un dels baixistes mítics de Catalunya.
0: Home, i tant. Per cert, no...
1: És un crac, el Jordi, Jo sí, realment sí. vaig fer aquesta publicació perquè realment és un luxe tenir-lo a prop. És
0: molt fort, molt fort. El que sí que volia dir és que en Jordi forma part també, està a l'equip del Mercat de la Música Viva de Vic.
1: Sí.
0: Primer, una abraçada a Marc Lloret, siguis on siguis, que recordeu que n'era director, també teclista Mishima, enorme persona, i que va morir. I en Joan Rial, en Rubén Pujol i en Jordi Casasús són aquest triumvirat que ara tenim al capdavant del mercat i que és una bona notícia.
1: És un luxe, sí, sí.
0: Per tant, aneu al mercat, feu suport i estigueu molt atents. Per cert, en Jordi s'havia deixat una cosa per dir, però com que fa tants dies que li vaig mandar aquestes notes, jo ara no sé què és, el que vol dir, però...
3: I a sobre, com a bon anfitrió osonenc que em considero, hem aconseguit que Pau Vallvé vingui a viure a Osona. Per tant, això és, un, és una medalla que sempre portaré a sobre. Sí.
0: A ell és igual ser machista teu.
1: Que fort.
0: Això que li mola és que hagi... moure't de Barcelona. No, tu ja
1: com són els osonencs, eh?
0: És veritat, que són, sí, són pitjor que els vallesans.
1: I mira però... que jo, Banyoles i Osona, eh? O sigui, porto ja els egos catalans, els vaig acumulant.
0: Quan aniràs a dalt de tot? A Vall d'Aran?
1: Hòstia, volaré.
0: O de Cerdanya. Hi ha algun músic que viu a Cerdanya?
2: Sí.
0: En fi, treballa amb amics, Pau.
1: Sí.
0: Treballes amb... Pregunta... tries els amics amb qui treballar o vas fent amic durant la marxa?
1: Hòstia, és una mica de cada. O sigui, més que amics, perquè a vegades també treballem amics, cuidao. És més treballar amb gent amb qui pots confiar i qui hi ha bon rotllo, perquè la nostra professió, per una hora de concert, estàs 12 hores. Sí. Fora. Llavors també està bé saber triar amb qui vols estar esperant en un hotel, en una sala d'espera, en un avió, i és guai també triar la gent, perquè pots tenir un guitarrista boníssim, però si és un gilipolles o jo què sé, saps? Vull dir, també vale, el bolo estarà molt bé, però hem de passar moltes hores junts, no? I a mi, per mi m'importa molt sempre que hi hagi un punt de que hi ha una part emotiva i personal que funciona, no? I també es nota després això als escenaris, no? De dir, hòstia, i no sempre l'encertes, però bueno, la vida va avançant i doncs, vas filtrant, et vas quedant amb qui vols, no? Però al llarg de tots aquests anys, doncs, al final he de dir que tinc molta sort de l'equip que tinc, dels que fa molts anys que m'acompanyen, perquè realment és més que una feina, no?
2: Ah, pensava, res.
0: La Maria de Batalla i jo ens hem quedat mirant-nos com un matrimoni que mira la tele, perquè avui ho hem dit, fa 5 anys que treballem junts.
2: Maria, sí, sí, sí.
0: Ja som molt, sí.
2: Res, volia preguntar-te, Pau, si perquè sempre parlem com d'aquesta part com poètica, romàntica, de fer molts amics a dins de l'escena musical, però has tingut també com grans traïcions?
1: Traïcions no, però sí que hi ha a vegades que dius, hòstia, no estem treballant en la mateixa línia, no? O no... I que hi ha molts moments d'atenció, no només lo maco, després ve el públic i canta, però per arribar a tot això, d'assajos, de gravacions, de viatges, de coses, i a vegades hi ha gent amb qui no connectes, o pensaves que sí, però al final no connectes, i has de, pues, aprendre que... O sigui, jo sempre, inclús amb les meves parelles, intentes entendre què està passant i o intentar solucionar-ho o deixar-ho estar, però no arribar al punt de perdre els papers, diguéssim, no? Llavors... no m'he enfadat amb ningú amb qui he tocat, diguéssim, però sí que és veritat que hi ha gent que dius, hòstia, crec que no ens entendrem, fem aquesta gira, evidentment no ho deixem a mitja gira, també seria una aliada, però tu, aquesta gira i tant amics, no? I després inclús pots ser més amics perquè no hi ha el roce xungo de la feina, no?
2: Yeah.
0: Esparcés,
1: bueno,
0: jo us recomano que si us passa una cosa així, sigui sentimental, de parella o sigui d'amistat, perquè les amistats comporten un dol també quan s'acaben,
1: sí,
0: poseu-vos la cançó Esbarcés. L'he encertat?
1: Sí, sí.
0: Perquè sí, un bon bàlsam, tio, un bon bàlsam. Per cert, parlant de relacions personals, he detectat, veient els teus discos, que no hi ha collabs, que no has hagut de fer això que fan alguns artistes, diguem-ne, consagrats, grans d'edat, que és col·laborar amb gent jove perquè es torni a posicionar.
1: Bueno, o entre joves o entre mitjana
0: edat. No, però parlo
1: dels
0: grans.
1: És una cosa que es fa des de sempre i jo tinc l'honor de tenir zero col·laboracions en tota la meva discografia.
0: Zero, tio.
1: Em fa feliç. No, m'agrada molta gent i podria col·laborar amb molta gent, eh? Però sempre m'ha semblat de dir, hòstia, en sèrio? Que no sou ni amics i esteu fent aquí creuar seguidors, saps?
0: A mi al passar els anys em faria raro que ara de sobte sortissis amb un single amb la Muixca.
1: Clar,
0: pot passar un dia.
1: El que sí que volaria un dia de dir, doncs no ho he fet, doncs ara faré un disco de cop, que no és el cas que estic fent, eh? Però faré un disco amb col·laboracions que no necessàriament hagi de ser gent amb followers, sinó gent que m'agrada, no? O això sí que ho trobaria orgànic, diguéssim, no? Dic, hòstia, tinc ganes de, jo sé, amb la Mar Pujol, la Núria Grey, gent que ens hem anat trobant, de dir, hòstia, doncs m'agradaria fer un tema. Però no sol ser l'exemple de les coses que solen passar, no? Sempre, i curiosament, sempre són artistes del mateix segell, o, saps? En plan, hi ha com una cosa rara allà, de dir, sí. Anda, vinga, home.
0: Curiosa, a mi em fa la sensació...
1: Ara em traureu aquest reel i quedaré com un cabra.
0: No farem això, no pateixis. Em fa la sensació coneixent-te que faries un disc amb una mica... et faries un Froiland, saps? Tret al peu, vull dir.
1: Sí.
0: Perquè segurament triaries artistes que no tenen números.
1: Ah, no, segurament.
0: Coneixent Pau Vallès, segurament faria això.
4: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
0: Aquest programa, que és una caixa de sorpreses, com sabeu, i que n'hem generat tantes, avui no sé què passa, pel Pau Vallvé, que és que no arribarem. Per tant, fotem-li canya amb aquest senyor que es diu...
4: Pausa. Els millors moments.
5: Epa. Avui hem quedat a les 4... Hola, Albert, hola, Pau, hola a tothom, bon dia. Soc el Quim, Carandell, Ludwig. Sobretot, i abans de res, ara ho estava comentant amb el Roger, que estem aquí assajant, i m'ha dit que digués que s'ha de separar el Pau Bellver persona del Pau Bellver productor, perquè així com el Pau productor és un productor acceptable i mediocre, el Pau persona és un desastre i una persona terrible. Bueno, perdó, que estic una mica de matí, no em surten molt bé les paraules. Escolta, ara parlant seriosament, jo li vaig demanar al Pau que ens produís la cançó aquesta, perquè era una cançó que jo m'havia intentat copiar del Pau tota l'estona, i em sabia copiar una mica les coses de l'estructura que aquesta que fa el Pau sempre, d'agafar una roda de cors i no parar de donar-li voltes fins que ja no pot més, però la part del so, pues això, cada maestrillo tiene su librillo, i el librillo del Pau Bellver és molt únic, molt seu, i només ell sap dur-lo a terme perfectament, perquè és l'únic que s'ho sap tot. I per això el vam trucar i li vam demanar. Gràcies a Déu li va fer molta il·lusió. A més, en aquell moment érem veïns i ara ja no ho som, però llavors ho érem. I, hòstia, va anar molt bé, crec que ho va clavar. A més, s'hi va implicar molt, em va... Clar, a mi mai m'havia vingut cap producte i m'havia dit que amb aquesta frase no mola. I el Pau ho va fer i això va ser molt guai. I també em va canviar algun acord, em va proposar fins i tot de posar un pont instrumental amb la clàssica trompeteta aquella que fa amb la boca, però al final això ho vam descartar. Bueno, ho va descartar ell, perquè jo li deia que sí a tot, com un tonto. Com un tonto. Vam estar 3 setmanes que jo li deia que sí a tot el Pau com un tonto. Aquesta és la veritat final de tota la història. I ja està, jo crec que amb això ja queda ben explicat. Un petó, records a tothom. Adéu, adéu.
6: Però em tremolen les mans.
1: Brutal, és que és el millor.
0: Quin crat d'ell. Que al principi ha fet una broma, com dient tal. Jo no sé si hauria sortit bé.
1: També hi ha la cosa que vam fer el reel aquell que jo deia que eren uns lladres. Que molta gent no va arribar al final i es pensava que estava emprenyat de veritat. Va ser divertit.
0: T'he de dir que al concert que vas fer el Grec em vaig trobar en Quim Carandell, que et va venir a veure.
1: Sí.
0: I li vaig dir, ostres, ets fan d'en Pau? Perquè amb l'estil de música que feien, d'alguna manera jo em vaig estranyar. No sé per què, Argui, penso, eh?
1: Home, som perquè... dels que fem cançons, versus tot l'urban, diguéssim, ja estem una mica a prop, diguéssim.
0: És veritat. I em va dir molt.
1: Jo havia anat l'any anterior jo a veure'ls al Grec.
0: Sí, eh?
1: I un moment es va quedar sol el Quim, sol allà, vaig pensar, jo vull fer això. O sigui que el meu Grec ve una mica d'haver anat a veure la Ludwig, també.
0: Hòstia, que maco, tio. Que maco. Ens queda una cosa per dir, i que m'agradaria posar això només perquè sigueu conscients de l'impacte líric d'aquest senyor en la nostra imaginari col·lectiu. Atenció al que va passar a una sèrie de TV3.
7: Hi ha un gran consell. Estàs nerviós per si et diu que no, però en realitat no hi tens res a perdre. Què vols dir? Quan tens una hipòtesi, només hi ha una manera de saber si és certa, i és posant la prova. I per fer-ho, has de confiar en el teu experiment. La resposta ja existeix, només que tu encara no la coneixes. Potser surt com desitges, potser no. Però l'únic fracàs real seria quedar-se sense provar-ho. Perquè l'oposat a fer les coses bé no era fer-les malament. Era no fer-les. Era no fer-les. Era no fer-les. Mai. Això últim no és meu. Pau Bellver, per anar a sopar.

0: Eren a fer-les... Espera, que digui mai, vull que digui mai. Efectivament.
1: Vaig flipar, m'ho vaig trobar sense saber-ho, eh? Sí, estava mirant la sèrie i dic, què fot?
0: La casa nostra.
1: I al principi va dir, dic, però això... I es Pau va dir, mare de Déu.
0: Se'ns acaba el temps, Pau, i posem una cançó per sortir, que és, a més, una... Encara no. Una cançó de la cantant d'un grup que ens agrada molt, que és Big Thief. Ella és Adrián Lenker, que, per cert, tens molta connexió amb Ferran Palau, en aquest sentit, eh?
1: Al Ferran també li agrada molt, sí. És sí. Que aquesta tia és increïble.
0: Aquesta tia és increïble. 25 d'abril, estàs preparat?
1: Digue'm, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
0: Digue'm que no t'ho faràs a sobre allò d'assajar i anireu a assajar un dia, ni que sigui un.
1: Home, cadascú ens ho mirarem a casa, segur.
0: Ah, us ho mireu, eh?
1: Però també és un pollastre muntar tot allò allà per tot l'assajar. No sé, cadascú es mira el seu.
0: Bé, la banda, per cert.
1: Sí, en Jordi Casadesús, en Turre.
0: En Turre, la bateria. Són la iaia, aquests dos.
1: Per sí, exacte. Sí. La il·luminació són els de Noxfera, que també fan l'Udoques Grasses. Bueno, és que som un equip preciós, ens ho passarem molt bé, i tots els col·laboradors i tots els convidats que vinguin aquell dia, i la veritat és que, dic, no m'ho esperava que estigués a un mes del concert dient, tu, correu que no en queden quasi.
0: Doncs, com... així és la cosa, i feliços que et vagin bé les coses, Pau.
1: Moltes gràcies.
0: Ens veiem el 25 d'abril al Sant Jordi Club. Mariona Batalla, tu demà vens? Tu demà vens, oi?
2: Sí.
0: Ah, sí, demà sí, que demà és dimecres,
2: encara. Ja m'estàs fotent fora.
0: Jo és que ja vull acabar la setmana, ja.
2: Ai, per favor.
0: No. Pau, vagi bé, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé. A Dani Expósito, un plaer. Us quedeu amb la gent del Loft. Adéu.
2: Fins demà.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: Sona nou d'estiu, descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer sí.
0: FM, app i 3CAT.
4: Rere què deia l'ahir, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
4: I pujo al metro de nit...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, per fer això.
0: FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: A la meva esquerra,
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Bona tarda, són les 6.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Les novetats cinematogràfiques marquen l'agenda un divendres més, avui amb una comèdia musical rodada a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.
2: El mano bailaba tan bien.
3: Era el mejor.
0: Parlem de A Fuego, el debut com a directora de la badalonina Estel Díaz, una pel·lícula que explora l'univers i les contradiccions dels joves i amb el ball i la dansa com a manera de canalitzar les emocions. La història arrenca amb la Lola, una noia de 17 anys a qui se li mor el germà i en ple dol descobreix un espai conegut com el búnquer, un lloc abandonat que es transforma en l'epicentre de les festes clandestines i també de batalles de ball. Precisament aquest espai és el que s'ha rodat a les Tres Xemeneies. Escoltem en declaracions a l'ACN, Estel Díaz.
4: L'àrea metropolitana, l'extraradi, normalment no està tan representat a l'audiovisual. Per mi era molt interessant perquè ha sigut la meva adolescència, justament l'extraradi al carrer, viure al carrer és el que fan els adolescents. I per mi era molt important també mostrar aquesta cosa com una actitud molt activa de recuperar espais, de dir jo m'ho busco, jo m'ho monto, jo pues, em vull fer unes festes, pues, em busco aquest lloc, està abandonat, me'l faig meu a la meva manera, no? Amb les meves regles. I a sobre tenim el regal de tenir les Tres Xemeneies, que és emblemàtic.
0: La pel·lícula està protagonitzada per Zoe Bonafonte, una de les joves actrius amb més projecció del moment, segurament la recordareu del 47. Així va ser per ella precisament gravar en un espai tan monumental.
5: És que en el moment que vam entrar aquí va ser com, oh, wow, o sigui, estem fent una pel·li, que de sobte això és que veus la pel·li, la veus sola, és molt heavy. És una localització a sobre que, clar, com a barcelonina, portes tota la vida veient-la des de fora, no? I de sobte entrar és molt màgic, la veritat.
0: L'acompanyen també actors joves com Miquel Melero i Marc Soler i l'exconcursant d'Operación Triunfo, Ruslana. I pel que fa a les estrenes internacionals, avui arriba a les sales la sisena entrega de la popular saga de terror Insidious, també El Coro de Praga, un drama txec sobre l'abús de poder i el camí a l'excel·lència, El cel promès, el drama de tres dones migrants que creen una llar improvisada per acollir una nena que ha sobreviscut a un naufragi, i la pel·lícula d'acció El Motín, protagonitzada per Jason Statham Man i Annabelle Wallis. I l'agenda de concerts del cap de setmana la comencem a Igualada. Avui, recordeu, hi trobareu la Fúmiga, demà dissabte, els Amics de les Arts. Segurament t'estimo, segurament t'estimo, si tu segurament m'estimo. Els trobareu demà al punt de la mitjanit al Parc Central i al festival Escó Batega. Avui recordem els Catarres i demà detallets. Què era això? Era això? Serà a partir de les 11 de la nit a l'exterior del pavelló d'Escó. També hi ha festa major aquest cap de setmana, demà, de fet, a Navàs, on actuaran els Catarres a la mitjanit, tocada a la plaça de l'Ajuntament. També a Passant, a la Conca de Barberà, hi trobareu Auxili i Svetlana. I també és festa major a Monells, al Baix Empordà, i diumenge hi actuarà Blaumut. Que posaran el punt final a la festa a les 8 de la vespre a la plaça Jaume I. I diumenge també trobareu folk amb Trèvol al festival 5 Sentits a Vallfogona de Ripollès i amb les mallorquines Pitxorines a Roquetes. I recta final aquest cap de setmana del festival és dansa. Avui trobareu la companyia basca Vilaka Colectivoa i també una mostra de danses del món en companyies del Perú, Indonèsia i del País Basc, acompanyades de l'Esbart de Marboleny. Dissabte hi haurà un aplec, també diverses propostes a l'escola La Bòbila i una nova jornada de danses del món vingudes de Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia. Dissabte a la nit, a més, també podreu anar al concert gratuït de Fetus. Les danses s'acabarà diumenge a les 11 del matí al Parc de la Pedra Tosca amb una passejada popular amb les danses i músiques del Perú, Sud-àfrica, Indonèsia, el País Basc i Sèrbia. I acabem tornant a parlar de cinema perquè la pel·lícula de producció catalana 11 de Clàudia i Paula Serra participarà al Festival de Cinema de Sitges. És una cinta de terror rodada en català que explica la història de dos monitors i un grup d'escoltes que queden atrapats en un refugi de muntanya al Pirineu una nit de tempesta. Les coses es compliquen quan s'adonen que entre els excursionistes hi ha un nen que no coneix ningú. 11 s'incorpora a la secció oficial al costat de Les Hijas, de Daniel Romero, que parla de la manipulació i l'aïllament a partir d'un segrest i també de la pel·lícula Upiro, d'Òscar Martín, rodada a Catalunya i que recupera el primer cas de vampirisme documentat per l'Església Catòlica a l'Estat. Al Festival de Sitges, a tot això, agafem l'agenda. Aquest any se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
3: Escoltes ICAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Apagarem tantes veus.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és...
4: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
4: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: escoltes i cat.
1: Hola, hola, trapelles, com estem? A punt per endinsar-nos a una nova tarda plena de música, festa i una mica de xerrameca? Doncs, a banda de temacles dels bons, avui parlarem d'un d'aquells temes que sí que us agraden de veritat. Avui viatgem fins a Jamaica per parlar d'un dels fenòmens més especials de la cultura sound system, el dubplate. I tranquis, no patiu, si no sabeu què és, que avui sortireu d'aquest programa sent uns grans experts del tema. Així que no xerrem més i comencem amb el programàs.

malgrat, què és exactament un dubplet? Doncs és una versió exclusiva d'una cançó normalment regravada o modificada perquè mencioni un DJ, un sound system o una crew concreta. És a dir, el mateix tema, però fet a mida. El dubplet neix dins de la cultura sound system jamaicana, on la competició entre equips de so era, i encara és, una autèntica batalla. Aquí no n'hi ha prou amb tenir bons temes, has de tenir els teus propis, i és aquí on entren els dubplets, com a arma secreta. Quan sona un dubplet, el públic sap que allò no és qualsevol cosa, i això li dona un valor brutal, perquè no el trobaràs enlloc més.

les gràcies del Dubplate és aquest factor sorpresa que té sempre. Pots estar escoltant una cançó que coneixes perfectament i de cop alguna cosa canvia. Una veu que menciona el DJ, una lletra adaptada, un gir inesperat. I és en aquell moment quan la pista reacciona de veritat. Perquè entens que allò no és un tema qualsevol, és una peça feta per aquell instant. I aquesta exclusivitat crea una connexió molt directa amb el públic. És música, però també és moment compartit.

I sí, amb el tema dels dubplates també hi ha molt d'ego, no ens enganyem, perquè tenir el teu nom dins una cançó és una mica com signar la pista. És dir, això és meu. Però dins la cultura dubplate, aquest ego forma part del joc. És competició, és show, és actitud, i si està ben portat, suma moltíssim. Però fer-ho no és tan fàcil com sembla. Per aconseguir un dubplate has de contactar amb l'artista, explicar què vols i, evidentment, pagar. I no sempre és barat. Per això, tenir bons dubplates també és una inversió, no només econòmica, sinó també de relacions dins la indústria.

Aicat, avui estem molt trapelles perquè hem anat a l'altra punta del món a parlar de la cultura jamaicana i del dub plate, i sense adonar-nos-en ja som a la segona hora de programa. I parlant dels dub plates, un dels seus punts claus és que no és només reproduir música, és reinterpretant-la constantment. Cada vegada que sona un dub plate hi ha una sensació d'estrena, com si tot fos nou, encara que la base sigui coneguda. I això manté la pista en alerta, amb ganes de més. És un joc constant entre expectativa i sorpresa. I quan això funciona, la sessió flueix d'una manera molt diferent.

0: I mentre això no s'atura i la música no para, avui hem convidat a un dels vocalistes representants de la música reggae i sound system a casa nostra, als Països Catalans. Ja sabeu de qui parlo, oi? Ni més ni menys que el jefe Esteve d'Auxili. Així que si avui parlàvem de la cultura d'Uplit i de Jamaica, no podíem preguntar a ningú millor que ell. Així que Esteve, benvingut, i abans d'entrar al tema, volem que ens contestis una primera pregunta que ens agrada molt fer. Quina cançó no pot faltar mai a les teves festes i fins i tot demanaries al o la DJ?
1: Jo li demanaria una de Dus Minguet, que s'anomena Sonajero de Colores, que cada volta que sona, doncs a mi m'entren unes ganes tremendes de ballar i d'estar supercontent i alegre de festa.
2: No hay excusa pa

0: Seguim donant-ho tot aquí a ICAT aquesta setmana parlant de Dubplate, viatjant a Jamaica i endinsant-nos al món del sound system més pur. I ho fem acompanyats del gran Esteve d'Auxili, a qui hem volgut preguntar si ha gravat mai un Dubplate. Sentim què ens explica.
1: Doncs he gravat dos Dubplates en la història de la meva vida i la veritat és que és una experiència superxula, perquè per a l'artista pensa que te dona llibertat per a deixar-te portar una mica, improvisar en els teus versos i sobretot quan ja tens una cançó gravada i poder-te repetir aquella cançó però en altres aires diferents, la veritat és que és una experiència que li recomano a tots i totes.

El temps sempre passa volant aquí a ICAT i ja entrem de ple a l'última hora de programa. Però no reieu que encara ens queda la visita d'uns convidats molt especials que ens han preparat un set d'aquells que tant ens agraden. Però abans, més música i recorda del que estem parlant avui, que la propera vegada que estiguis en una pista i sentis una veu que sembla parlar directament al DJ, para atenció. Potser no és casualitat, potser estàs escoltant un dubplate.

0: si encara no heu entès la importància del dubplate, penseu que hi ha DJs que construeixen tota la seva carrera al voltant del dubplate. No és només un recurs puntual, és una filosofia. Apostar per exclusives és apostar per diferenciar-te, però no per sonar com la resta. I això implica risc, perquè has de saber què funciona i què no. Però quan encertes, el resultat és molt més potent. Tenim a l'Esteve d'Auxili avui amb nosaltres i li volem preguntar més sobre aquest tema. Quines escenes creus que mantenen viva la cultura del dubplate avui dia? Si és que creus que es manté, clar.
1: Doncs pense que són les cultures de música més electrònica, no? Que és on naix el dubplate d'una mica, i pense que la cultura del sound system per excel·lència pense que és la que més cuida aquesta cultura de dubplate i la cultura del reggae en general. I la del rap, també diria.

0: bro, ja és la segona que tens, eh? Gràcies pel suport. Big up yourself, bro. Bro.
1: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Manley, moltíssimes gràcies, Rambla, per aquest super set que ens heu regalat. I moltíssimes gràcies a tots i totes vosaltres que seguiu aquí una setmana més. I com no, ens veiem la setmana vinent amb més música, més hits, més DJs convidats, aquí, a la Ràdio Mestrapella, a ICAT.
2: ICAT Party, ja és cap de setmana a ICAT.